0: Bueno, estos colectivos llevan años denunciando la contaminación producida por la sal que procesa esta compañía y cuyos residuos son almacenados en gigantescas montañas que terminan envenenando los ríos cercanos. Así que ha sido un sábado, este pasado sábado, ha sido un sábado calentito. Cientos de activistas subían a la escombrera Salina de Sallent de la compañía ICL, como decíamos, donde formaban la frase "Prou sal, no más sal". Otro grupo, por otro lado, desmontaba las vías del tren que transporta material desde esta mina de Suria al puerto de Barcelona. Al mismo tiempo, otra columna cortaba las carreteras C-16 y C-25 en una marcha que duraba 2 horas hasta el barrio de la estación en Sallent, donde se realizaba un homenaje a 800 vecinas desalojadas de sus casas en 2009 y en la que también está relacionada esta multinacional.
1: Revoltes de la Terra ha organitzat una gran mobilització contra l'empresa israeliana ICL. Estem aquí per entendre quins motius tenen per voler fer fora aquesta empresa del territori i fer seguiment de la jornada per veure què passa.
2: Avui ens hem congregat aquí per aturar el desastre que enverina el riu i per fer fora ICL. I per fer-ho ens repartirem en 5 grups. Si algú és capaç de fer escac i mat a la gent que domina el món i el rebenta com ho fa l'empresa d'ICL, sou vosaltres!
3: ICL és una empresa minera, una empresa que extreu potassa del subsol del Bages. La potassa serveix per fer fertilitzants per l'agroindústria, per tant, és un producte que en un futur no hauria de ser necessari. Volem acabar amb l'agroindústria. ICL, en aquesta extracció de potassa, va acumulant residus de sal que es van acumulant en unes muntanyes immenses que es va filtrant després en els aqüífers i als rius.
4: Fa aproximadament una hora que ens hem separat del campament. D'allà ens hem dividit en diferents columnes. Una de les columnes ha anat cap al barri de l'estació. Allà unes 800 veïnes van ser desallotjades per culpa d'ICL, perquè estaven esfondrant el seu barri. Ara nosaltres caminem cap a un runam salí del Bages per reivindicar el nostre enuig amb la contaminació que estem patint al territori. ICL està enveïnant els nostres rius, els nostres aqüífers, i ho continua fent amb la complicitat de la Generalitat de Catalunya.
3: No només està contaminant el nostre territori, sinó que és una empresa que amb la riquesa està finançant, està fent programes de suport a l'exèrcit israelià, ajudant a que l'estat d'Israel sigui econòmicament solvent. Necessitem que aquest tipus d'empreses comencin a fer fallida, per tant l'estat d'Israel es vagi quedant aïllat i comencin a canviar les coses.
5: Després avui hem anat a passejar pel bosc, hi ha hagut algú que ha aconseguit desarmar les vies que porten sal fins al port.
3: Té sentències en contra, té sentències que l'obliguen a desfer els runams, a començar a resoldre tot el desastre ambiental i no ho està fent. Per la seva complicitat amb l'estat d'Israel ha de marxar. Això ho podem fer de moltes maneres, passant a l'acció, fent que no li surti a compte estar en el nostre territori i que acabi sent ella mateixa la que decideixi marxar. Però també ho podem fer pressionant a les institucions perquè trenquin els contractes de concessió, perquè els anul·lin les llicències ambientals.
1: Una caminata reivindicativa de 2 hores i mitja que ha culminat aquí al cim del runam de sal de Sallent. Com podeu observar, la policia ha estat vigilant el camí tota l'estona, però no ha hagut ninguna intervenció.
5: Avui hem passat a l'acció. Hi ha unes administracions que no actuen, hi ha una empresa que només va enriquir-se i nosaltres hem dit prou. Avui hem fet un salt d'escala i seguirem.
3: Quan ens parlen de que si l'empresa tanca es perdran molts llocs de treball, estan aplicant un xantatge laboral que justament és resultat d'aquest sacrifici territorial que ens diu que només tenim futur si és a través de la mina. Tant les treballadores com les habitants del Bages tenen la capacitat de pensar quin és el futur que volen viure i com pot ser un futur sense aquest desastre que ens hipoteca el futur.